0: Girls Just.
1: Cada dia més m'ocupi en el llestat de coquet. Fa les Inditex, cada dia una Kitty més. Sé que som única, gris més que un ademà.